Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: guys. I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollet FM.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem del llibre Monachorum Cibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i de Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Rajec. Amics i amigues, comencem com és habitual escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa. Escoltem aquest diumenge en paraules de Sant Pau amb la primera carta als cristians de Corint. La festa del Corpus té el seu origen al segle XIII, quan a l'abadia de Cornillon, a Lieja, Bèlgica, la seva priora, Santa Juliana, va aconseguir permís del bisbe per a fer una celebració especial en honor al cos de Crist, al qual tenia una gran devoció. Anys a venir, el miracle eucarístic de Bolsena, a Itàlia, va consolidar la celebració pública del misteri eucarístic. I finalment, el 8 de setembre de 1264, el papa Urbà IV va signar la butlla Transiturus Deo Mundo, en la qual instituïa oficialment la festa del Corpus Christi. I des de llavors, aquesta solemnitat se celebra arreu i és una festivitat molt arrelada a les tradicions populars i molt estimada pels fidels. A la nostra terra, la celebració va donar lloc a la participació popular, que inclòs els elements festius que tenen la festa de Corpus, els seus orígens, però que s'han vinculat després a d'altres celebracions al llarg de l'any. És aquesta una festa, doncs, que malgrat el pas de dijous a diumenge, té el seu centre en el misteri eucarístic i arrela profundament en les nostres tradicions. Aquest any, la solemnitat del cos i de la sang de Crist adquireix un to molt concret. Ens visita el papa Lleó XIV i serà ell qui presideixi el Corpus a Madrid, tot celebrant la vigília una vetlla de pregària i presidint l'Eucaristia i la processó el diumenge. Una ocasió, doncs, molt especial i que ens convida a parar atenció al que celebrem i per què ho celebrem. L'Eucaristia és la font i el cimal de tota la vida cristiana, ens diu Lumen Gentium. Per això l'adoració eucarística, sigui de manera privada o pública, prolonga i intensifica allò que s'esdevé en la mateixa celebració litúrgica, perquè adorem aquell que hem rebut. Aquesta relació intrínseca convida a cuidar la dimensió comunitària de l'adoració eucarística, ja que la relació personal amb Jesús sacramental posa el fidel en comunió amb tota l'Església, en fer-lo prendre consciència de la seva pertinença al cos de Crist. Pertanyem al cos de Crist, al qual en comunió com a comunitat reverenciem, i això ens mou a la caritat, a l'amor a Déu i als altres, especialment els que més necessitat tenen de ser estimats. No podem viure la realitat del misteri eucarístic sense viure la realitat de l'amor que ve de Déu i que ens pertoca practicar, perquè tot i ser molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa, convertit en cos de Crist. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muntada, membre de l'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
1: Quan vulguis.
4: El passat dia 28 d'abril, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, vaig defensar la tesi doctoral que porta per títol L'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem, govern central del seu gran magisteri a l'estat de la Ciutat del Vaticà i la seva organització associativa a Espanya. Amb aquest estudi, vull donar a conèixer aspectes globals fins a arribar a la realitat local més propera amb les seccions i delegacions locals com ara la de Girona. De fet, a la nostra diòcesi, L'Orde compta amb una històrica presència no només a la catedral de Girona, sinó inclús en altres indrets, com ara Palera, Peralada, Darnius, Vila-sacra, Terrades, Espolla, les Illes Medes, Garrigoles, Llagostera o Palafrugell. Amb el treball de tesis doctoral, m'he aturat a analitzar la seva singular arquitectura normativa més actual, formada per l'Estatut General, el Reglament General i les disposicions locals. Uneix als actuals 30.000 membres d'aquesta ordre cavalleresca la seva espiritualitat cap a Terra Santa. Doncs ens trobem davant una persona jurídica pública catòlica que fixa la seva acció i suport financer al Patriarcat Llatí de Jerusalem, voi ajudant a mantenir les 55 parròquies, 41 escoles, 35 guarderies, donant servei a 19.000 estudiants. Són objectius dels cavallers, dames i eclesiàstics de l'Orde la potenciació de l'espiritualitat, el recolzament a l'Església diocesana, els actes de recaptació econòmica, a més de les peregrinacions a Terra Santa. A casa nostra compta l'Orde amb una visibilitat a l'entorn de les principals celebracions pontificals a la Catedral de Girona des de l'any 2009 i d'una manera entranyable a la Basílica del Sant Sepulcre de Palera a Beuda.
0: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
1: Tot seguit parlem del llibre Monachorum Sibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Reixac. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Sergi, què tal?
5: Bon dia, moltes gràcies, Àngel, per convidar-me al programa a parlar del nou llibre.
1: Gràcies per estar aquí. Bé, en el llibre expliques com era la dieta dels monjos benedictins al llarg d'un any, concretament al llarg del segle XIV, gràcies a un document datat del monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Quin document era? De quin any? Com el vas trobar?
5: Doncs bé, en aquest cas el llibre es basa, com bé has dit, en un document del segle XIV, específicament és un document, és una còpia d'un document que l'original és del 1321, del mes de juliol, fa referència a les porcions alimentàries i ens fa un viatge al llarg de tot un any per a les porcions, és a dir, el que es menjava al llarg d'un any en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles. És un document que es conserva actualment en el fons del propi monestir, en el fons de Sant Miquel de Cruïlles, que està conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. És un fons realment molt ric i molt poc estudiat, i que en aquest cas estem parlant d'un pergamí de dimensions considerables.
1: Hi havia algun protocol a l'hora de fer el menú? No sé si la regla de Sant Benet segueix un ordre establert.
5: Sí, és a dir, la regla de Sant Benet hem de pensar que és un document, és una regla que s'escriu a l'altra mitjana, segle VII sobretot, i que per tant, passada al segle XIV, lògicament la regla ens diu una cosa, el que passa és una altra, han passat molts segles, s'ha anat variant, s'ha moments més laxes, moments més rígids, però sí que més o menys l'essència ens la manté on ens divideix el calendari anual, en el cicle litúrgic, i segons cada cicle litúrgic, cada moment de l'any, es caracteritzarà, doncs, o per no tenir restriccions, en el cas de Cruïlles, o per moments d'abstinència o de dejuni.
1: Bé, suposo que també devia dependre allò que menjaven també amb allò que conreaven al monestir, no? O no?
5: Sí, correcte. És a dir, tots els monestirs benedictins, fossin més grans o més petits, per exemple, Sant Cugat estem parlant d'un monestir de molta entitat, Cruïlles és un monestir rural molt petit, on la pròpia regla ja en parla. El monestir té un hort, té un espai exterior on es cultivarà i els aliments principals que seran la base de la dieta de cada un dels monestirs. Allà es conrearà, doncs, per exemple, hortalisses, en el cas de fruites. En alguns monestirs trobem, com és el cas de Cruïlles, per exemple, en aquests horts, que diríem, un espai, una petita, podem dir, inicial idea de piscifactoria, és a dir, una bassa petita, una piscina petita, que a l'edat mitjana ja es coneixia com a bassa dels peixos, on alguns monestirs allà i tenien peix d'aigua dolça per aquells moments que hi ha abstinència de carn i, si no tenien prou peix que venia de l'exterior, poder consumir aquell peix propi. I aquests horts, aquests de baix dels peixos, aquesta part, podem dir, agrícola del propi monestir, interior del monestir, generalment estava treballat per els mateixos, en els mateixos monjos. Sí que és veritat que els monestirs més grans trobem els monjos llecs, és a dir, laics que actuen, ajuden en el monestir, però inclús aquest hort està treballat pels propis monjos.
1: Què menjaven, en general, els monjos?
5: Què menjaven? La veritat que varia molt segons l'època. És a dir, al segle XIV estem en un moment que, si per exemple el comparem amb el costumari de Sant Cugat, que són els dos monestirs que toca aquest llibre, que és del segle XIII, veiem que el costumari de Sant Cugat, la teoria, perquè sempre estem parlant, el document ens explica la teoria, què passava a la pràctica, a vegades és més difícil de saber, però la teoria, en el cas de Sant Cugat, segle XIII, veiem com potser s'apropa més al que diu la regla, és molt més rígid. En canvi, Cruïlles, per exemple, trobem que hi ha un consum més normalitzat de carn, que sí que és veritat que la regla el limita bastant més que el que trobem al segle XIV en el monestir de Cruïlles. Però no és una carn qualsevol. La regla de Sant Benet sí que ens divideix, ens separa entre la carn de quadrúpedes i la carn de viram. La de viram, juntament amb els peixos, seria la que es podria consumir més. Però és veritat que a Cruïlles també trobem una presència bastant gran de carn de quadrúpedes. Principalment el que seria moltó, per exemple, moltó, que seria doncs cabra, xai gran, però també trobem, per exemple, en les dates principals, trobem un consum d'oca i gallina. Hem de pensar que la gallina, ara mateix per nosaltres, és molt normal, però en aquell moment la gallina requeria per la criança el gra. I clar, el gra, si tu li dones gra de menjar a una gallina, és gra que tu perds per la teva pròpia producció de pa o de derivats del blat. Per tant, la gallina realment, més del que és actualment, seria un producte que no es consumiria, o que es consumiria en dates molt, molt concretes. I aquesta, la gallina, sí que entraria al monestir, és a dir, el monestir l'adquiriria a través del pagament de censos. Què trobem principalment? Una dieta vegetal basada en hortalisses i llegums, també en ous. En ous serà un derivat, podem dir, l'aliment que ens aportarà principalment la proteïna quan no tinguem carn, tot i que, com ja he dit, la carn sí que serà bastant, bastant present. El peix també el trobem molt present, sobretot en aquells moments que hi ha d'haver-hi una abstinència de carn. I després, lògicament, tot acompanyat, amb la mitjana, això és molt comú, sempre acompanyat d'elaboracions de salses. Després sí que trobem dates, com podem ser un Sant Esteve, un Sant Joan al desembre, Sant Miquel, en el cas de Sant Miquel de Cruïlles, Tots Sants, o dates més senyalades, que sí que ja trobem una dieta molt més abundant i sí que amb un consum de carn molt més important. Tot i que sí que és veritat que dies com Nadal, que actualment el relacionem molt amb àpats molt abundants, en aquell moment, just el dia aquell de la festivitat de Nadal, sí que era un àpat sense carn, amb peix, però abundant, però sense carn.
1: I amb pebre.
5: Sí, el pebre. Sí que és veritat, per exemple, això és molt,
1: per la
5: molt
1: fred,
5: interessant.
1: Per la fred o per què era això?
5: El pebre és bàsicament un símbol de luxe.
1: Ah, de luxe.
5: En aquell moment el pebre és una espècie molt ben valorada i per tant no sempre o trobem pocs plats, en el cas de Cruïlles, fets amb pebre. El Cruïlles és un monestir petit. És un monestir petit i per tant els recursos econòmics que tingui seran limitats. Mai, podem dir que mai va arribar a ser un monestir ric o molt ric. I per tant sí que trobarem el pebre en les dates com Nadals, com festivitats molt assenyalades.
1: Sí, te deia això de la fred, perquè hi havia monestirs que prenien per la fred vi amb pebre, no?
5: Sí, el vi piment. Clar, hem de pensar que el vi és, podem dir, la beguda per excel·lència d'aquell moment. de l'edat mitjana l'aigua no sempre era potable. Sí que és cert que el vi no era el vi actual, era un vi molts cops reduït en aigua, per tant, la quantitat d'alcohol és menor, i sí que trobem l'elaboració aquesta del vi piment, que és un vi especiat, on t'aportarà pebre, portarà clau, portarà mel. És a dir, les espècies variarà segons el lloc, vull dir, cada lloc més ho feien diferent. I aquest pebre especiat, és a dir, realment, actualment encara, jo algun cop n'he fet a casa, realment és un vi bo, vull dir, i especial, i que es consumia en les dates, acompanyant aquestes festivitats i aquestes dates principals.
1: Hi havia aliments prohibits, no només per Quaresma?
5: Sí, hi havia aliments prohibits. Primer de tot, tots els aliments estaven prohibits si accedies. És a dir, l'abundància en excés estava prohibida, ja t'ho prohibien tot. També estava prohibit, lògicament, l'accés del beure, el vi. La regla mateixa ens ho diu. Sí que és veritat que després de la pràctica, i a mesura que van avançant els segles, veiem que això, aquesta idea es degrada una mica, però, per exemple, la beguda del vi sempre et diu s'ha de beure vi, però en moderació, mai en excés. I menjar prohibit. Doncs bé, com t'he dit fa un moment, la regla et prohibeix, tot i que veiem que al segle XIV això ja no s'aplica, però sí que la regla ens prohibeix tot el que és la carn vermella, que direm, la carn de quadrúpeda. Per què? Perquè és una carn que en la mentalitat de l'època s'entén que està molt relacionada amb la violència. Està molt relacionada amb la violència perquè prové de la caça. A més, és una carn més dura, és una carn que a l'hora de menjar s'entén que te fica, produeix molta més sang, i per tant aquesta sang es relaciona molt amb la luxúria, i per aquest motiu es prohibeix la carn vermella. Però és el que dic, això a la regla. Veiem que al segle XIV a Cruïlles es consumeix carn vermella. Es consumeix carn vermella sobretot de moltó, que és xai gran. I després sí que trobarem en moments concrets de l'any, sobretot de Quaresma a Pasqua, que, i de, durant l'Advent també ho trobem, que es prohibirà el consum de carn. A Cruïlles ja al segle XIV també és així, es prohibeix el consum de carn, que serà substituïda pel peix i per ous. És a dir, aquesta font de proteïnes que es tindrà. També es pot substituir en alguns moments per formatge. Per formatge, que també és cert que el formatge seria una manera de conservar amb més durada la llet. És a dir, una manera de conservar la llet. I després sí que no es prohibeix menjar, és a dir, aquesta idea de abstinència de menjar com a tal d'un dia de dejuni no hi és, però sí que hi ha aquests períodes després de dejuni que no és que es prohibeixi menjar, sinó que ni que es tregui quantitat de menjar, sinó que es retrasarà unes hores l'hora de menjar, sempre sota la premissa de que s'ha de menjar mentre hi hagi claror natural en el refetor, que el refetor és l'espai, que diríem ara, el menjador dels monestirs, i per tant es passava de menjar a l'hora sisena, estem parlant primera hora del migdia, a l'hora novena, que estem parlant 3-4 de la tarda. Fora de les hores que el document o que l'abat marqui i la regla marqui per menjar, fora d'aquestes hores quedava completament prohibit menjar. Queda completament prohibit menjar, a excepció de dues coses, de que si l'abat o el prior et permetia, pel motiu X considerava que es podia permetre fer un glob d'aigua o menjar una mica per la necessitat concreta que d'aquell moment el monjo podia fer individualment i d'amagat de la resta, o, per exemple, la regla també ja ens ho diu, que els malalts, o els infants, o aquelles persones que per salut ho necessitin, sí que se'ls hi permetria saltar-se les abstinències, saltar-se els dejunis, o inclús menjar carn vermella.
1: Estem parlant amb en Sergi Reixac sobre aquest llibre de l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès, i que bevien? Moscatell, aigua, vi?
5: Principalment vi, en els dies normals, sempre rebaixat amb aigua, vull dir, una barreja de vi i aigua, està una mica rebaixat, i en les festivitats, vi piment, que és aquest vi especiat. Per la resta, realment en el document no tenim constància de que hi hagin altres begudes. Jo m'atreviria que segurament a la societat normal sí que hi, després hi havia begudes alcohòliques i altres tipus de begudes, però en el monestir tot apuntaria que ens limitaríem en aquest vi, vi piment i aigua.
1: Sí, el dinar d'un monestir és com una mena d'acte litúrgic, no? Silenci, l'escolta d'una lectura, d'un cant...
5: Sí.
1: Crec que dinant no pots parlar en el sopar, no sé, tampoc...
5: Correcte, correcte. És a dir, l'acte del menjar, d'alimentar-se en un monestir, hem de pensar que estem en un monestir, és a dir, estem davant de clergues que en la jerarquia medieval són classes privilegiades, que per tant tots pensaríem que tindrien un menjar, vull dir, s'alimentarien molt bé. Si ja ens anem a papes, a bisbes, i això ja és un altre tema, però en casos de monjos, és a dir, una jerarquia mitja-baixa, estem parlant que la seva alimentació, tot i ser privilegiat, s'acostaria més al del poble i als pagesos, sobretot en el món rural, que no pas a les classes altes. I com ja has dit, sí, l'acte aquest de menjar és una part més de la litúrgia del dia a dia, de l'cerimonial litúrgic del dia a dia dels monestirs. És un dels moments més importants, que sempre es produirà en un sentit d'acció de gràcies. No estem menjant per plaer, per dir-ho així, sinó estem menjant per sobreviure, i això a l'hora de menjar, per supervivència biològica, i això a l'hora de menjar es nota amb què? Pues es menjarà el just i necessari per sobreviure, podem dir, biològicament. I com es fa això? Doncs a l'hora que el menjar estarà preparat, pensem que en els monestirs hi ha uns monjos que són els setmaners, que això vol dir que canviaran cada setmana, que es dedicaran a la cuina, és a dir, cada setmana es canviaran aquests monjos que es dedicaran a la cuina i en el refetor, i quan el menjar està preparat es farà sonar la campana i els monjos, en fila índia que diríem ara, es dirigiran cap al refetor, allà entraran i es quedaran drets davant del seu seient. Ens hem d'imaginar un refetor allargat, amb taules de fusta i bancals, col·locats verticalment i en horitzontal, presidint, a vegades inclús sobre un petit escalonet, trobaríem la taula de l'autoritat del monestir, que seríem nevats si n'hi haguessin, o si no, el prior. Bé, doncs es col·locarien, un cop entren, cada un al seu lloc. Generalment sí que es posaran des del més a prop de la taula del prior, trobarem els més ancians, els més veterans, fins als més joves. Es col·locarien cada un davant del seu lloc en silenci, i quan estiguessin tots llestos farien la pregària d'iniciar el menjar donant les gràcies i menjarien. I com es menja? S'ha de menjar amb complet silenci, un complet silenci que només seria trencat pel monjo lector, que també aniria canviant setmanalment, que es dedicarà durant l'àpat a llegir fragments, sigui de l'Evangelis o de qualsevol lectura, que es considerés per part de l'abat o el prior que poden ser edificants o poden ser convenients pel moment que s'estigués passant, és a dir, pel moment de l'any litúrgic que fos, pel cicle litúrgic, pel motiu X, però que l'autoritat del monestir considerés adequada pel moment, doncs aquest monjo lector llegiria aquesta lectura mentre la resta dels seus germans, dels seus companys, mengessin. I passejant, diríem, pel refetor hi hauria els monjos sirvents, és a dir, aquests monjos que s'encarregarien del menjar durant aquella setmana, que servirien en els seus germans. Un cop tots servits, complet silenci es menjarà, i després de fer unes 2-3 passades d'aquests monjos setmaners de la cuina per la sala, si ningú necessitava res més i es quedarien en un racó a l'espera de si eren requerits per algú. I no podien, lògicament, dins d'aquest silenci, si volien una mica més de menjar o necessitaven qualsevol cosa, demanar normal, parlant o cridant inclús, de que volien més, sinó ho havien de fer molt sutilment, amb algun moviment de mà o de cap, el que fos, amb algun petit moviment, que indiqués en aquest servidor de que requeria d'alguna cosa i pues, fos servit. Un cop s'acaba l'àpat, es retirarien també en processó, diríem, després de fer la pregària d'acció de gràcies, es retirarien en processó, és a dir, en fila índia del refetor. Què passa? En els dies de festivitat, aquesta processó, aquesta fila que marxarien els monjos després del menjar, normalment s'anirien a l'església o s'anirien a fer una processó que correspongués.
1: Molt bé, en recordem aquest llibre Monachorum Cibum, d'en Sergi Reixac. Hem de dir que el monestir de Sant Miquel de Cruïlles va existir des del segle XI fins a meitat del segle XVI. Gràcies per estar amb nosaltres, Sergi. Hem conegut una mica més aquesta gastronomia, aquesta manera de menjar que tenien els monjos de Sant Miquel de Cruïlles al llarg del segle XIV, arran d'aquest llibre que has escrit. Gràcies per estar amb nosaltres i bon
5: moltes
1: profit.
5: Moltes gràcies a vosaltres aquí. Per convidar-me.
1: Gràcies, que vagi
5: moltes
1: bé.
5: Moltes gràcies, vagi bé.
0: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge diferents pobles celebren el Corpus en Romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món, Cabanelles, Queixàs, Viladamires, Sant Martí Sacerra i Espinavessa. També aquest diumenge, solemnitat del Corpus a la Catedral, a les 7 de la tarda, missa presidida pel nostre bisbe Octavi. Tot seguit sortirà la processó del Santíssim per la porta principal de la Catedral i baixant l'escalinata arribarà fins a la Basílica de Sant Feliu, on cap a 8:45 del vespre es farà una pregària d'adoració i acabarà la processó amb la benedicció del Santíssim i la reserva. Dilluns que ve, conferència col·loqui a Girona, Guerra Civil i Art Religiós a Girona. 90 anys després. Serà a 6:45 del vespre a la Biblioteca Carles Rahola, amb Joaquim Nadal, Jordi Buigues, Alara Pi i Pep Vila. Organitza Amics de Josep Maria Marquès. I divendres que ve, dia 12, missa amb motiu de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús a Girona. A les 8 del vespre, al Temple del Sagrat Cor. Presidirà el nostre bisbe Octavi.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, per començar aquesta primera hora, ho farem posant-vos les sardanes guanyadores de la categoria d'audiència, la categoria musical i la categoria musical jove. Començarem amb la sardana guanyadora de categoria d'audiència, que va ser per Galanesa de Navat.

Havent escoltat Galanesa, d'Anna Abad, que va ser la guanyadora de la categoria d'audiència, ara escoltarem la categoria de musical i la guanyadora va ser Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.

Havent escoltat la guanyadora, quan es troben les paraules de Joan Druguet, que va ser la guanyadora en categoria musical, ara anirem per l'última categoria, que va ser la de musical jove. El guanyador va ser en País de Tsar, de Tsuri i d'Or, de Martí Delgado.

Havent escoltat País de Tsuri d'Or d'en Martí Delgado, que va ser la guanyadora en categoria musical jove, seguirem el nostre programa i avui ho farem amb sardanes d'Antoni Alborch per la Cobla Principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana En Joan Rodamont.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 7 a Calella el Parc del Mau 98è Aplec Pairal de Catalunya al matí a les 10 i a la tarda a les 4 amb escoples la principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i la principal del Llobregat. A l'Escala, la plaça Catalunya apleca al matí a 2:15 i a la tarda a 4:45 amb les cobles Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. A Palafrugell, a la plaça Nova, ballada a 12:45 del matí amb la cobla del Conservatori L'Energia de Palafrugell. A Girona, a la plaça de l'Assumpció, ballada a 12:45 del migdia amb la cobla La Flama de Farners. A Berga, a la plaça Viladomat, ballada a 12:45 del migdia amb la cobla Berga Jove. A Riudellots de la Selva, a la Font del Mas Vilar, ballada a les 5 de la tarda amb la cobla Foment del Montgrí. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. Per dilluns dia 8, a Arbúcies, al Cafè Torres, concert a 4:45 de la tarda, a 6:45 de la tarda al carrer Francesc Camprodon, ballada, i a les 8 de la tarda, concert de cobles i a 4 vents, tots els esdeveniments amb la cobla Montgrins. Per divendres dia 12, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Contemporània. Per dissabte dia 13, a Camprodon, a la Font Nova, ballada a les 5 de la tarda amb la cobla Bisbal Jove. A Girona, a la Devesa, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Roda de Ter, a la plaça Major, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Contemporània. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes d'Antoni Arbós per la cobla La Principal de la Bisbal i ara ho farem amb la sardana L'Hospitalet Ciutat d'Argent.

Fem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes d'en Jordi León per la Cobla La Principal de la Bisbal amb la direcció d'en Jordi León. Començarem amb la sardana Colla Roca, sardana escrita el 26 de juny de 1969 i estrenada per la Cobla La Principal del Llobregat als Jardins de Can Cellerers de Gavà el 28 de setembre del mateix 1969.

Havent escoltat Colla Roca, escoltarem Cançó de comiat, sardana composta el maig de 1972 i estrenada per la Cobla Verneda a la Rambla de Gavà el 2 de juliol del mateix 1972.

Havent escoltat Cançó de comiat, escoltarem L'oreneta blava, sardana composta entre el 30 de juny i el 5 de juliol de 1972 i estrenada per la Cobla Verneda a la plaça de l'Ajuntament de Badalona el 14 d'agost del mateix any.

Havent escoltat l'Oreneta Blava, escoltarem La petita princesa, sardana composta entre el 20 de novembre i el 17 de desembre de 1972 i estrenada per la Cobla del Principal del Llobregat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona el 21 de gener de 1973.

Havent escoltat La petita princesa, escoltarem La font del racó, sardana composta l'agost de 1986 i estrenada per la Cobla Montgrins a l'Auditori de Terrassa el dia de Sant Jordi de 1987.

Havent escoltat La Font del Racó, escoltarem Festiva, sardana composada l'agost de 1986 i estrenada per la Cobla, la principal del Llobregat, a Sareb, el 19 de setembre de 1987.

Havent escoltat Festiva, escoltarem Cardedeu 5 lustres, sardana composta el maig de 1994 i estrenada per la Cobla, la principal del Llobregat, a l'aplec de Cardedeu, celebrat el 19 de juny de 1994.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
4: Que feliç que sembla.
3: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
5: I si ens informem?
6: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: standing there. Són les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Fibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bon dia.
4: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat cap mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ja al vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primera Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. DXX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: Records de Ràdio.

Cors de Ràdio. A Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el Pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. Un 82% dels encastats estaria disposat a secundar aquesta vaga per abaixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius, que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Segons ha confirmat el Departament de Salut, els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tot Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vino Lèrdula, Raimon de Cara.
3: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remeieres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remeieres i als usos tradicionals del territori.
2: I en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

la música de sempre. Good guys are go, go. Records de ràdio.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
4: Creu Roja.

0: la una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge derrotant l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge a l'estat espanyol, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1.200.000 persones i, segons el govern espanyol, 1.100.000. Davant d'aquest públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital de l'estat espanyol. Precisament per aquesta visita del papa, que també el dimarts vindrà a Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha criticat les declaracions de fa uns dies de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, considerant-les gairebé ofensives, perquè i també ha criticat que l'arcabisbe vegi suficient que el papa utilitzi el català en algunes paraules. A banda del debat sobre l'ús del català en la visita del papa, recordem que el dimarts el pontífex arribarà a Catalunya coincidint amb la vaga de mestres i les proves d'accés a la universitat. Precisament des dels sindicats de mestres han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer els exàmens. I parlem en plana sanitària, ja que els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu en la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons han confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta i dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. I parlem en plana política a casa nostra, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, si ho diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera per ara les explicacions de Pedro Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I parlem en plana de successos, ja que un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2A al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals han sigut motoristes. I parlem en plana cultural i ens n'anem fins al Vendrell, que viu avui la diada de les colles campiones del concurs de castells. Amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. L'actuació ha començat a les 12 del migdia al carrer del Doctor Robert i es pot seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa. Més. Fins aquí les notícies en xarxa.

temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Ripollès FM 98.7.

0: 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones, 1,1 milions, segons el govern espanyol. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I aquí a casa nostra també els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I en plana de successos, un motorista va morir en un accident a la Nacional 2A a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada, per causes que encara s'estan investigant. Hi ha una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va morir. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I d'altra banda, una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar precisament sobre l'impacte d'aquest residu, que és molt difícil de reciclar. I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQAM amb Múrcia ahir per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid. Avui, tor també pel Joventut, que juga la classificació per aquestes semifinals a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.
5: I'm Iris

0: les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida de rota a l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez perquè, si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, perquè Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així, doncs, en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I marxem ara fins a Valls, que torna a celebrar aquest cap de setmana la festivitat del Corpus Christi. La festivitat va comptar ahir a la tarda amb el tomb de vigília dels gegants i nans de la ciutat i avui serà el torn de l'Eucaristia i la processó. Des de Radio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
4: A 6:45 de la tarda se celebrarà l'Eucaristia a l'església de Sant Joan i en acabar sortirà la professó cap al santuari del Lledó. Hi participaran els nans, els gegants i l'àliga de la ciutat, que enguany estrenarà la seva imatge barroca. Els campaners de Valls també tindran un paper destacat amb tocs manuals de campanes i una pluja de pètals al pas de la professó per l'església de Sant Antoni. D'altra banda, durant tot el matí, diverses entitats han confeccionat les tradicionals catifes florals per diferents carrers i places per on transcorrerà la processó.
3: I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia per 76-100. Avui torn pel Joventut, que a les 7 de la tarda es juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Creus que podrem anar a sopar?
5: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
6: El canal Empresa és el web de la finestreta única empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta, Generalitat de Catalunya.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El pavelló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
2: L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en política aquí a casa nostra, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons ha dit Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, Jordi Martí ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I en salut, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació simptomàtics i en bon estat general. I d'altra banda, l'ska.fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos per la propera matinada després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival, passada la mitjanit, l'organització ha mantingut això sí oberta a la zona d'acampada. I en els esports, victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada. Per la seva banda, en handbol, recordem que a hores d'ara comença la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Bidasoa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
5: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
6: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
5: Ara més que mai, Creu Roja.
7: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
5: Gràcies.
8: Hey, this is Megan Trainor.
9: Yes.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual durant la seva primera missa del viatge a Madrid. El pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i al mateix temps menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat avui que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat estable aquí a Catalunya amb un diumenge al matí que hem tingut la presència abundant de molts núvols alts i prims i una tarda que ha continuat sent molt tranquil·la. Això sí, creixement de nuvolades al sector del Pirineu i Prepirineu i unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 30-31 graus al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també avui a la comarca del Bages. A Artés o Sant Salvador de Guardiola hem registrat valors per sobre dels 31 graus. Acabem, doncs, aquest cap de setmana com diem que ha estat molt estable i demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb un matí radiant, amb un cel molt net a núvols i a partir de la tarda una altra vegada aparició de ruixats, sobretot a comarques com el Ripollès, la Cerdanya o també a la Garrotxa. Temperatures que pujaran lleugerament. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
2: I d'altra banda, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I tanquem amb els esports en motociclisme. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria. El pilot cerverí aconsegueix així la primera victòria de la temporada a MotoGP. I en bàsquet, el Barça jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Avui torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: viure.
1: Aquesta és la teva ràdio.
2: Ets de Ripollès FM.
3: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí amb productes d'aquí.

0: σε Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Ho ha fet durant la seva primera missa del seu viatge a Madrid, on el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats. L'escoltem.
4: Hi ha aquí una encomienda per d'Espanya d'avui i de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
3: L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns dels carrers del centre de la capital. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I en plana de successos, la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. El foc s'ha iniciat poc abans de les 3 de la tarda i ha obligat a desplegar 4 dotacions de bombers i diverses patrulles policials. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc, però, ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Donem ara un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara, a banda de les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona, hi ha un parell de carreteres tallades, per una banda la C-17 a Aiguafreda en sentit Barcelona i per l'altra la T-11 a Reus en sentit Tarragona, totes dues a causa d'accidents. I en plana política, Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per optar a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals de l'any vinent. I en els esports, victòria avui de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada a MotoGP. En handbol, el Barça fa uns moments s'ha imposat en la final de la Copa del Rei, la 13a consecutiva per a la secció, després d'imposar-se al Bidasoa a Dirun per 37 a 17. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
5: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Yo, what's up, guys? This is Ugel.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
5: Hey, what's going on? This is Somber.

0: să-mi spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV serà el primer que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto el foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau, com bé sabem, marcada per la visita a Catalunya del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I parlem també de mobilitat. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja. El pas alternatiu de transport per carretera, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I un apunt polític. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons Turull, ja haurien contactat amb ells. En cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Castelleres Campiones del concurs de castells celebrada avui al Vendrell. Els Verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre, i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra. I en els esports, ara mateix en joc, el pas a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el Joventut i el Baskonia, el descans 38-41 favorable als badalonins. En futbol, l'Europa queda fora del play-off d'ascens a segona divisió després de la derrota a la pròrroga per 3-2 davant del filial del Celta. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.